Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: vessant. Vaig menjar-me el seu cervell.
1: Vaig trobar-me una destral a dins l'armari.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls. Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Palafolls.
1: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia més a prop.
0: Ràdio Palafolls.
1: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia més a prop.
0: Més a prop.
3: Ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de Teràpies i Formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
4: Bars, ferreteries, lampisteries...
5: A Palafolls hi tenim de tot.
4: Objectes de regal, roba íntima...
5: Per què marxar a fora?
4: Carnisseries, forns de pa...
5: Compra aquí.
4: Fruiteries,
5: entre tots, fem...

0: 107.7 FM, Ràdio Palafolls.
1: Ara per fi estem sols.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu. Cocodril Club, 32 anys en antena.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven, i havies d'escollir només un o dos, i a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis. Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD, digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario, Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella més que a tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu: el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

Come On Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre
1: a Ràdio Espanya,
0: si no m'equivoco.
1: Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant
1: molt
0: temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no? A causa d'un accident.
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem, i bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu. Bueno, i continues en actiu, per sort.
1: Sí, mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat, és difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no?
1: Sí.
0: Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, jo crec que sí. És fantàstic. És com un regal.
0: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no? Per exemple.
1: Sí, també. Eh? Sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort.
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah, ho
1: faria,
0: sí?
1: Una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan sí, ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La Fuerza del Cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial, no sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple, La Vie en Rose, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes
1: I
0: coses
1: tant,
0: dels teus inicis, que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt. I he estat molt
0: feliç. T'has pogut dedicar
1: i
0: tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, eh? Exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: està
1: bé.
0: Llavors ja és fantàstic,
1: ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: pel
1: teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy al 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla, i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia: porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir: i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor, a l'amor, no a l'amor, a l'amor,
1: sí,
2: de l'Edith Piaf.
1: I evidentment hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant, sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente
2: i que tu lo veas
1: i que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa Sessió de Ball. Va ser una nit allà al passeig d'Altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: vois-tu qu'on s'aime.
1: Pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdà. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950. Yeah.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men's All Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: reclamem la millor música. Ràdio Palafolls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls. You can't touch this.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. A l'Espai de Moda, amb la Judit Jiménez, hem repassat un dels esdeveniments més comentats al món, la Met Gala. La gala es va celebrar aquest dilluns a Nova York amb una temàtica molt artística, costume art i un dress code sota el lema Fashion is Art. Judit, benvinguda i felicitats. Hola. Que és el teu sant.
2: És el meu sant avui?
1: Sí.
2: Ah, bueno, és un dels... Vale, és que n'hi ha tres, o sigui, deu ser per això.
1: Ah, vale.
2: Però gràcies. Mira, em dono per felicitada igualment. Moltes gràcies.
1: Molt bé. A veure, per començar, Judit, volem saber què t'ha semblat la temàtica de la Met Gala d'aquest any.
2: Doncs bé, la veritat és que bé, és que a mi la Met Gala sempre em sembla bé, perquè com que és una cosa que és un acte benèfic, i tot el que recauden va, doncs no sé, suposo que nens pobres, perquè jo sí que no ho sé on va, però sé que és un acte benèfic i que normalment, doncs clar, és com una mena de pique, no?, entre les celebrities i a veure qui va més guai i a veure qui s'ho curra més. Les temàtiques em semblen molt bé sempre. Aquesta és una que m'ha semblat que tindria molta més suc del que li han fumat. O sigui, he vist coses guais, i crec que tu també ho hauràs vist, però pensava que s'haguessin...
1: Arriscat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, haguessin arriscat més. Hi havia gent massa senzilla, saps? Pel meu gust.
1: Entrem en matèria. Quins han estat els looks més espectaculars o més ben resolts?
2: A veure, jo és que... A mi em flipa molt... O sigui, no és que siguin resolts, perquè és com per originals, eh? M'ha agradat molt la Beyoncé, que anava com una reina inca, amb un esquelet tot fet de pedretes, saps? De pedreria. Que és com la que... Et diria que s'ha fet una... Ella s'ha fet com una gran disfressa, no?, aquí. Hi havia gent que m'agradava molt com imitava els quadres, no? Veies un vestit que portava, de sobte li sortia una mà que era com del dit del Miguel Ángel, que no sé què, o la Madonna, no? La Madonna anava vestida, per exemple, que anava representant una escena d'un quadre. No sé si ho has vist. A mi no és que m'agradi més la roba, sí que el que, com ho han fet, no? La Kim Kardashian suposo que deu anar vestida d'algun tipus de pel·lícula o alguna cosa, perquè anava com una mena de cos fet plastificat de color taronja. I una gassa,
1: sí.
2: Anava molt mona, però molt, molt senzilla. O sigui, no estic acostumada jo a veure quin cardàcia tan senzilla, saps?
1: Ja, sí, molt senzilla anava. És veritat, mira, la tinc aquí al davant, amb els pits punxeguts, de color taronja.
2: Sí, és que és això. I després va venir la senyora aquesta, la Marta Ortega, la filla del senyor Zara.
1: Sí.
2: Aquesta noia anava vestida normal.
1: Ja, és que
2: un vestit blau marí d'això, sí, del Galiano, del John Galiano per a Zara, del disseny del John Galiano per a Zara, i ja està. Mira, saps quin m'agrada molt? Molt, molt, molt, que el trobo espectacular, perquè és original, maco, i a més fa esment el que és la temàtica que tenen de la gala. És la que portava la Sabrina Carpenter.
1: Ai, sí.
2: És un vestit molt maco, perquè està fet pel Dior, l'ha creat en Dior, però ho han fet amb el vinil de les pel·lícules antigues, i es veu que és de la pel·lícula de l'Audrey Hepburn, la de Sabrina. I el porta, és molt cookie, però si t'hi fixes, vale, va barrejat en gassa, però li fa tot el cos, és maco, és fi, o sigui, tu el veus i realment és molt original.
1: Sí, no us sembla que estigui fet amb aquest material?
2: No, però si t'hi fixes i mires la parada de l'estat, com vinils, o sigui, el que és la pel·lícula de la bobina, no? Sí, és la bobina, exacte, i ha fet tot un vestit amb això, i és que això és molt original per part meva, eh? Jo crec que això és un dels més originals. Clar, després hi ha un Bad Bunny que em va flipar, que va presentar-se bé d'un senyor de 90 anys.
1: Sí, es va disfressar bé, eh?
2: Molt, molt, és flipant, o sigui, sembla un senyor, o sigui, aquest senyor és ell de quan tingui 100 anys, saps?
1: Sí, està molt
2: però
1: ben aconseguit.
2: Però més enllà d'això... em vaig quedar molt, molt igual, perquè era tot molt Margot Robbie, Chanel, un vestit de color cava de Chanel, que són unes estovalles, i ja està. Després sí que t'he de dir que vaig trobar que hi havia gent que anava una miqueta barruera.
1: Per exemple?
2: Doncs ara te l'estic buscant per dir-te els noms, perquè clar, que no els conec ells. La que no entenc com es va vestir així, i això és molt respectable, és la Georgina Rodríguez, la dona del Cristiano Ronaldo, que anava vestida, que deia que portava com si fos la Mare Déu de Lourdes, saps?
1: Sí, és veritat. Mira, l'estic buscant.
2: Però, clar,
1: per tenir-la aquí al davant, perquè la vaig veure.
2: Sí, així te la pots mirar. I sembla un anunci del Dolce & Gabbana directament, en sèrio, eh? Per mi sembla un anunci del Dolce & Gabbana de la Colònia, saps?
1: Ja.
2: D'Itàlia.
1: Sí.
2: Perquè jo no l'entenc. que vagi així d'aquesta manera aquesta noia.
1: Clar, i la mare i buscant... de Déu de Lourdes, molt poc probablement,
2: home,
1: aquest look.
2: Mira, ensenyant el pitram, saps? O sigui, jo crec que no li trobo massa.
1: No.
2: Després, si vols buscar un que és molt graciós, perquè sembla una mica... No sé com definir-ho. Saps la família Adams, aquell que és tot pelut?
1: Sí, sí.
2: Doncs pues mira, es diu Teyana Taylor, la senyora.
1: Teyana.
2: És perquè no es pot explicar molt bé, però és com de color platejat, però és tot com de fils que li surten per tot arreu.
1: Clar.
2: Però és un total look de fils que li surten de tot arreu.
1: És complicat, sí. Perquè, clar, la idea és inspirar-se en l'art, però hi ha, doncs,
2: sí,
1: outfits que ben bé no saps en què s'inspiren, no? Per exemple, jo en aquest cas no sé en què s'inspira aquesta senyora.
2: No, i a més m'agradaria que ens ho expliquessin, perquè és que sí, hauríem de tenir una miqueta el saber el perquè. L'Anne Hathaway va guapíssima.
1: Sí.
2: L'Anne Hathaway és una noia que la trobo molt fineta, ella sempre ha sigut molt fina, té molt bon gust vestint, i la trobo super, super, super, super maca.
1: Però veus, jo crec que
2: ha arriscat
1: poc,
2: sí.
1: Saps?
2: Sí, sí, sí, va a un voy a ganar, caballo ganador, soy yo. La noia que es diu Chase Infinity, que és una noia que porta un vestit de lluentons i porta un cines nua però pintada. És molt xulo perquè ja sóc un quadre, o sigui, ja està fent una miqueta, ja està arriscant una mica més.
1: Sí, la tinc aquí també. Sí, sí.
2: No són coses que diguis, és que cullera, t'estan dient disfresses de l'art, o sigui, t'estan donant moda amb disfressa, t'estan dient tira, saps? Quan no hi havia aquesta temàtica, la que m'hi agradava ens presentava vestida, que semblava una ninja, te'n recordes? Amb el cap tapat, les mitges, els guants, que no se li veien un centímetre de pell. Bueno, lletja, barruera, no sé com definir-la, la Cardi B, per mi.
1: Vale, la Cardi B aquest any, pel teu gust, no l'ha encertat, eh?
2: És que no sé què és.
1: Ja, és que és raríssim, o sigui...
2: Clar, és que si ens diu que va de crispeta, doncs et dic, mira, ok, s'ha inspirat en la crispeta, però és que no li veig el què, saps?
1: No, fatal, fatal. Bueno, fatal, o sigui, més que res, no, perquè el sentit de la gala, doncs, és que hi ha una temàtica i, per tant, doncs, s'ha de complir una mica aquesta temàtica. Potser hi ha, doncs, vestits que costa una mica més identificar, però d'altres que són indesxifrables.
2: Clar, hem vist a la Elle Macpherson, és que es va presentar... d'estàtua? No.
1: És la Heidi Klum.
2: La Heidi Klum, que sempre es disfressa superbé, aquesta dona, per Halloween. Va d'estàtua de veritat, sembla una estàtua d'aquelles de la Rambla, aquells senyors que estan a la Rambla movent-se.
1: Però veus, aquesta, mimos? Jo crec que, mira, s'ha arriscat massa, però la temàtica l'ha encertat.
2: Total, per això t'ho dic, ella està allà, i després, per què no s'ha posat ningú de l'estàtua de Llibertat? I ja aprofitava de pas i feia una mica de reivindicació. És molt fàcil, ho haguéssim pogut fer, eh? Mira, com a barruera, número 1, Odessa a apòstrofe Zion.
1: A veure, Odessa...
2: És que no m'agrada gens. Jo això de que trepitgin les tetes, pobres mamelles, que les aixafin, que surtin per sota, que amb una bota alta, barrejat amb el que sapeu en les calces. És que no ho entenc. I a veure, i ho sento, perquè jo sé que ens estaran escoltant els oients i si no tenen davant les imatges ni han una mica perduts, però és que és un poti-poti, no és un tratge que tu pots dir, mira, no ha arriscat. Vale, aquesta direm que ha arriscat tot el que no hauríem d'arriscar ningú altre. Ella ho ha arriscat tot de cop i volta, saps? S'ha quedat, però vamos, ella sola. I l'altra és la Irina Zweig.
1: Ah, sí, la Irina. La Irina va gairebé despullada, oi?
2: És que la Irina va despullada. La Irina porta una faldilleta molt baixa de cadera i de tub i li fa com una cua de sirena, vale? I la part de dalt, que potser va de la sirenita, eh? Ojo!
1: No ho sé.
2: És com d'una joia, porta un rellotge al coll, nena, ho veus? Porta un rellotge al coll, porta un rellotge al braç, va com d'algú del temps, deu ser, perquè va tot com gira entorn del temps. És una cosa molt estranya. No sé, és que no
1: et convenç,
2: ja et dic, a mi... No, i mira que ella és la noia més prima del món, a part que no toca la cara, se l'ha canviat.
1: Pot
2: no
1: ser.
2: La reconec molt.
1: Sí, està
2: no,
1: està
2: no la
1: diferent.
2: Reconec l'essència que tenia, perquè era molt guapa, la Irina era preciosa i no la conec, em sap greu, però no la conec. Mira, aquesta m'encanta, perquè arriesgau, no sé de què va, però vamos, que si ara te l'ho diu la Prada l'enveies, diria, esta va de mi.
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: Ha passat per l'Ona Maresma també en Karam Louahidi, tècnic de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, per conèixer quins drets tenim com a consumidors. ara obrim un nou espai dedicat al consum i als drets de la ciutadania. Avui parlem de canvis, d'evolucions i garanties dels productes. Què passa si un producte no funciona? Quan tenim dret a tornar-lo? I què diu exactament la garantia? En parlem amb el tècnic de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, en Karam Louahidi. Karam, benvingut a l'Ona Maresme.
3: Moltes gràcies.
1: Volem començar preguntant-te, quan comprem un producte, en primer lloc, quins drets bàsics tenim com a consumidors?
3: Bé, el dret bàsic, el primer i amb caràcter previ, no?, a la compra, és el dret d'informació, no?, d'obtenir, no?, la informació necessària abans de fer la compra, no? Després, un cop feta la compra, també tenim dret, o sigui, un cop feta la compra, en caràcter posterior, dret de garantia, no?, la garantia legal que se'ns apliqui. Dret d'assistiment si estava establert en el moment de fer la compra, canvis i evolucions també si entra dins de la política de l'empresa, no? I aquests serien els tres principals drets com a consumidors.
1: Mm-hmm. Una botiga està obligada a acceptar devolucions si el producte està en bon estat?
3: Bona pregunta. La botiga, en principi, si la compra és presencial, o sigui, en l'establiment, la botiga és lliure d'establir la seva política de canvis i evolucions. Per tant, si la política en el moment, o sigui, si en el moment de realitzar la venda, no?, en el moment que comprem un producte, se'ns informa de que no se'ns acceptaran cap canvi ni d'evolucions, la cosa és així, que així són lliures d'escollir. En canvi, si en el tiquet, per exemple, posterior al tiquet, ens diuen que ens accepten els canvis i evolucions en un període de 15, 60, 365 dies, no?, com fan algunes botigues, doncs queden vinculats, no?, a complir-ho.
1: Uh-huh. Hi ha més diferències, per exemple, entre botigues físiques o per internet? És diferent el tema de comprar?
3: S'aplica tot el que és un règim legal diferent. El que passa amb les compres a distància, no? No només les compres a distància, les compres que es realitzen fora de l'establiment mercantil, que inclouen, no?, ja siguin la típica compra que realitzem per internet, no?, a la web, inclouen vendes a domicili, no?, les típiques que venen olles, venen ganivets, no?, a casa, compres en fires, fora també de l'establiment mercantil. Tot aquest tipus de compres fora d'establiment tenen una protecció encara major pel consumidor perquè no les està realitzant a l'establiment mercantil i el legislador va voler així, no?, per tal de protegir-lo, no? Llavors, ja d'entrada tenim un dret, que és el dret d'assistiment, que per llei no pot ser inferior a 14 dies. Es pot pactar un període diferent, però mai pot ser diferent a 14 dies. Llavors, sense demostrar, no?, el per què tornem o la raó, doncs se'ns ha d'acceptar aquesta evolució, aquest canvi.
1: Mm-hmm. Per tant, quan comprem de forma, doncs, per internet, 14 dies tenim per tornar el producte?
3: Correcte, com a mínim 14 dies. Sempre es poden establir més, al final.
1: Mm-hmm. Per exemple, un mes.
3: Un mes, 60 dies. Ara hi ha botigues que posen un any, també, potser és passar-se, però bueno, que la política de canvis i devolucions és lliure sempre que es respecti el mínim legal, doncs, uh-huh, doncs és benvingut.
1: Què passa si el producte arriba defectuós o es fa malbé al cap de poc temps? Què podem fer?
3: Doncs fixa't que aquí hi ha un denominador comú, tant si és per compres a l'establiment mercantil com si és per fora. La llei és clara en aquest sentit, no? Llavors, com a consumidors tenim dret d'escollir si volem la devolució del producte a l'establiment a canvi de que ens retornin els diners que vam pagar, o escollir canviar-lo per un altre de mateixes característiques o per un altre producte diferent, fins i tot si volem.
1: Uh-huh. Quant dura actualment la garantia legal dels productes? O això és un tema que decideixen les empreses?
3: No, hi ha un mínim legal. Hi ha un mínim legal i aquí s'haurien de diferenciar entre productes de segona mà i productes nous, no? El mínim legal per productes nous són 3 anys. Llavors, sí que hi ha empreses que fan gestos comercials, no?, ampliant garanties potser fins a 10 anys, no?, en casos de rentadores i neveres. Què passa això, no?, que s'amplien fins a 10 anys. Però sempre al final han de respectar aquests 3 anys, no?, com a mínim. Després els serveis que es prestin de forma digital, no?, com aplicacions, softwares, contingut digital també, aquests tenen una garantia de mínim de 2 anys. I després béns de segona mà, tenen, si no es pacta res, hi ha un termini mínim de 3 anys, es pot pactar sempre a la baixa, en aquest cas, sense baixar d'un any, no?, al final. Uh-huh. Llavors, sempre tenim aquests 3 anys per productes nous i a segona mà, si no es diu res. i contingut digital i aplicacions i software, doncs són 2 anys.
1: M'ha sorprès el que has comentat, que algunes empreses doncs tenen uns períodes de garantia més llargs, no, en el temps, fins i tot has parlat de 10 anys. Clar, si un producte en 10 anys es fa malbé, suposo que les empreses s'ho miren molt, no, la causa, que sigui un defecte de fàbrica o que nosaltres mateixos haguem malmès el producte. Això és una cosa que, clar, no deuen voler que després de 10 anys vinguis a tornar, per exemple, una assecadora.
3: Correcte, no, i a més va perfecte que ho diguis, perquè afegeixo una cosa que potser no havia dit abans. La garantia aquesta legal de 3 anys inclou que en els 2 primers anys diguem-ne l'efecte que té el producte ja s'entén que venia de fàbrica. A partir del 3er any i en endavant és el consumidor que ha de demostrar que aquell producte estava malmès. Llavors, sí que és cert que estem molt ben protegits els 2 primers anys, i a partir del 3er any és quan es complica la cosa.
1: Clar. Parlem també dels tiquets de compra. Ara, de fet, està bastant de moda que ens envien els tiquets de compra al mòbil. Tu creus que s'ha de mantenir el tiquet en paper o, vaja, tenir-lo doncs electrònicament també és una opció? El tema és tenir el tiquet, no?
3: La cosa és tenir el tiquet, sí. Sí que és cert que ara amb les compres online ja no ens donen tiquet físic, o no ens donen el tiquet com a tal com es el donaven abans, simplement ens donen la confirmació, ens demanen, no, en cas de que vulguem retornar o fer algun canvi, ens demanen el que és la confirmació de rebuda del producte, no, l'albarà de recepció del producte. Però en els casos de compres en establiments mercantils sí que jo sempre recomano que se segueixi guardant el tiquet, és que és indispensable, és la prova, no, de que vam realitzar aquella compra i que vam comprar aquell producte al final.
1: Les rebaixes o les promocions afecten els drets de devolució o de garantia?
3: No afecten com a tal. Les polítiques d'evolucions al final no es poden canviar, no, per temporades. Sí que és cert que hi ha altres condicions que canvien, no, al final durant aquestes èpoques, però com a tal les polítiques de canvis i evolucions no s'haurien de tocar, s'haurien de mantenir intactes.
1: Sí, volem saber també quins són els problemes o consultes més habituals que us trobeu doncs a l'oficina de consum, perquè potser hi ha alguna temàtica que és més recurrent.
3: Sí, mira, fixa't que no és tant potser amb el tema dels tiquets o potser amb els canvis i evolucions. Et diré una que em va sorprendre molt i que l'estem rebent molt, no? És empreses, no, que posen entrebancs als consumidors a l'hora d'exercir els seus drets de desistiment. Es posen clàusules, ara s'està posant de moda, no, posar clàusules, sobretot en cursos. Això passa molt en cursos d'aquests, de cursos formatius, no, per ser, pues, per ser broker, no, per ser agent immobiliari, per aprendre a invertir en borsa, no, i tal. S'estan posant moltes clàusules que el consumidor desconeix. Llavors, aquest període de 14 dies de desistiment s'està modificant, no? Llavors, el que et diuen és que per molt que exercissis el teu dret de desistiment dins dels 14 dies, si tu has accedit amb anterioritat al contingut d'aquell curs, no serveix que exercissis el desistiment, o sigui, queda nul. Llavors, sí que ara estem llançant també molta sensibilització, no, per tal de que la gent que consumeix aquests cursos no ho tingui en compte, no, perquè sempre queda per allà amagat, la gent no es dona compte, i sí que és un tema molt recurrent ara mateix, no, amb el tema dels cursos, que aquests 14 dies es posen molts entrebancs, no, llavors es troben amb aquesta situació els consumidors, no, que ells ja saben, no, que tenen els 14 dies perquè els informen d'això, però no els informen d'aquesta clàusula addicional.
1: Clar, que si obren els continguts ja no hi ha res a fer.
3: Correcte.
1: Caram, et volem també demanar un consell, potser de caire més general, que donaries als oients per comprar més seguretat i evitar problemes.
3: Jo sempre el que dic és que hem d'estar informats. Crec que la informació abans de comprar, després de comprar, al final és igual, no? Tant si és abans com després. Però és molt important que estem informats. No tinguem por, no, a l'hora d'anar a comprar, de preguntar abans. Vull dir, fins que no paguem, no estem condicionats, no? Llavors, aprofitem per fer preguntes, no? Això com va, què passa si se m'espatlla, us feu càrrec, fins quan us feu càrrec, a qui m'haig de dirigir, ho preguntem tot, s'ha de preguntar tot. Jo sempre el que demano és que es demani informació. La informació és essencial, crec que és el pilar més fonamental que hi ha en relació amb els consumidors enfront les empreses, no? Llavors, un consumidor informat és un, és un consumidor idoni.
1: I sobretot també rellevant el tema dels cursos online que has comentat, també preguntar, no?, si hi ha alguna clàusula important que s'hagi de conèixer abans de fer el pagament, no? Perquè clar, això també m'ha sorprès molt que molta gent no coneix aquests escrits i per tant després no poden doncs, retornar el producte, en aquest cas el curs, i es queden sense els diners.
3: Correcte.
1: Karam Louahidi, de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, gràcies com sempre. Gràcies. I bé, que vagi molt bé, una abraçada.
3: Igualment.
0: L'Ona Maresme Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresme.
1: I a l'espai musical, en Sergi Ferrer ens ha descobert Andana, una banda d'arrels reggae nascuda a Mataró l'any 2016. Seguim avançant a l'Ona Maresme. Normalment els dimecres toca parlar de música, però en aquest cas parlem de música aquest dimarts. Nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, que sempre ens parla de bandes i artistes al Maresme. Avui ens parla d'Andana, una banda d'arrels reggae nascuda a Mataró l'any 2016, amb la voluntat de portar l'essència del reggae més clàssic cap a una proposta pròpia i més arrelada al territori. Sergi Ferrer, endavant.
4: Doncs sí, nova setmana que parlem de música del Maresme, i avui toca parlar de la banda urbana Andana.

Andana és una banda de roots reggae en català. Més tard explicarem què significa aquest gènere en concret. Nascuda aquesta banda a Mataró l'any 2016 amb la voluntat de portar l'essència del reggae més clàssic cap a una proposta pròpia i arrelada al territori. Des dels inicis, el projecte es construeix amb una idea clara: adaptar l'essència del reggae més clàssic, especialment el roots jamaicà, a una realitat propera, tant pel que fa a la llengua com al missatge. Això els permet connectar amb un públic local sense perdre l'esperit original del gènere.

Amb el pas dels anys, Andana va consolidant la seva presència dins l'escena emergent del Maresme, participant en concerts i circuits de música en directe, un element clau per a bandes d'aquest estil, on el directe té molt de pes. Aquesta experiència els ajuda a definir el seu so i a reforçar la connexió amb el públic. Paral·lelament, el grup també es mou dins un entorn col·laboratiu, compartint espais amb altres artistes i projectes de l'escena reggae i urbana catalana. Aquestes connexions els permeten créixer musicalment i situar-se dins una xarxa activa de bandes amb influències similars.

Amb aquesta trajectòria, Andana es va consolidant com una proposta sòlida dins el reggae fet al Maresme, mantenint una línia coherent i fidel al gènere, però amb una veu pròpia dins l'escena actual.

0: Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Andana Cini.
1: Això és tot a l'Ona Maresma Més, un repàs als continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb la proposta d'en Karam Lawahidi.
2: Hola, bona tarda. Soc en Karam Lawahidi, tècnic d'aquí de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme. Bé, aquesta tarda de dijous us recomano escoltar Sweet Dispositions, que és una cançó d'un grup que s'anomena The Temper Trap. La cançó és bastant antiga, però es va fer com un remake, un remix, l'any 2025, i llavors, bueno, va quedar molt bé i crec que és la cançó idònia per escoltar en aquesta tarda de dijous. Bé, espero que la gaudiu.

Hola, bona tarda. Soc en Caramlo Bajidi, tècnic d'aquí de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme. Bé, aquesta tarda de dijous us recomano escoltar Sweet Dispositions, que és una cançó d'un grup que s'anomena The Temper Trap. La cançó és bastant antiga, però es va fer com un remake, un remix, l'any 2025, i llavors bueno, va quedar molt bé i crec que és la cançó idònia per escoltar aquesta tarda de dijous. Bé, espero que la gaudiu.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens trobem en un instant en què l'imperi romà viu la seva màxima expansió sota el govern de Trajà. Després de conquerir Dàcia i assegurar les fronteres del Danubi, l'emperador posa la mirada a Orient. Allà, més enllà de l'Eufrates, s'estén un vell enemic, l'imperi part, el poderós successor dels antics reis perses. Amb el pretext de defensar Armènia, Trajà inicia una nova i ambiciosa campanya militar que el portarà a ciutats mítiques com Babilònia. Però darrere d'aquesta empresa hi ha molt més que una guerra de fronteres. Hi ha el desig d'igualar Alexandre el Gran i d'estendre Roma fins als confins del món conegut. Avui, a les portes de Troia, viatjarem a l'Orient Antic per seguir les guerres partes de Trajà, les seves causes, el seu desenvolupament i, sobretot, el seu llegat arqueològic. Benvinguts a la darrera gran conquesta de Roma. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Trajà i l'última gran conquesta de Roma. I ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botei. Benvinguda, Joana.
1: Hola.
0: Ella té el màster de la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB, i, si tot va bé, com ja vam avançar l'últim programa sobre Trajà, doctoranda també l'any que ve.
1: Esperem.
0: Esperem. Joana, arqueològicament parlant, com sabem que Trajà va fer una gran campanya contra els parts?
1: Bé, arqueològicament parlant, sí que podem saber que Trajà va anar a la Pàrtia i es va dedicar a conquistar el territori, però hi ha moltes limitacions. Hem de pensar que l'imperi part era com tota la zona d'Iran, Síria, Iraq, i per tant molts dels materials arqueològics s'han vist destrossats per la guerra i per tant no han quedat en el territori, però és que a més l'ocupació d'Armènia i Mesopotàmia va ser de curta durada perquè Trajà ja no donava per més, i això també ha fet que les evidències arqueològiques siguin molt escuetes i molt efímeres.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el programa d'avui amb l'himne de Romania. Per què?
1: Doncs perquè, si us heu fixat, a l'última part de l'himne diu com algo així com per la glòria de Trajà, i com, que és curiós que en el seu himne nacional aparegui el nom del seu conquistador, com, no sé, a Alemanya, pues el gran heroi alemany és Hermini, que és el que es va rebel·lar contra els romans, però a Romania és el romà de Trajà.
0: És això, tenen una relació molt rara.
1: Sí, no? Bastant estranya.
0: Amb la conquesta romana i tot plegat.
1: Sí.
0: Comentari metaradiofònic. No sé si els oients han notat que aquesta cançó és la mateixa que va sonar al començament del programa dels Samurais, perquè vam tenir un petit problema de combinar les músiques. I un altre petit meta com a comentari. Vosaltres sabeu també que a vegades aprofitem per gravar dos programes seguits. I la Joana va venir fa un temps a gravar un programa de Trajà i ara em ve a gravar un altre. I no és el mateix dia. O sigui, són dos dies diferents. I el pitjor de tot és que avui l'Alberto havia de venir també, havia d'arribar, i no ha pogut arribar per culpa un altre cop de... els busos, la Renfe, sí, un cúmul de circumstàncies,
1: bueno,
0: però bueno.
1: Típic de la Renfe.
0: Típic de la Renfe, que ens deixa més tirats que, bueno, que Trajà a Pàrtia, no?
1: Sí.
0: En fi, si voleu conèixer més coses, doncs, del Principat de Trajà, haureu d'escoltar el programa 504, en què la Joana ja venia a parlar-nos d'ell i a confirmar-nos unes quantes vegades que és l'Optimus Princeps, sí que és el millor emperador de Roma, però si haguessin de fer un titular sobre el seu principat, quin seria?
1: Val. Si haguéssim de posar un titular, segurament seria el de Trajà, homo militar, és a dir, l'home de la guerra. Perquè al final l'emperador, segons els fons, representava aquesta encarnació de l'ideal del soldat emperador, que era el que participava de manera directa amb els exèrcits en les accions, en els conflictes, i de fet el veien com un soldat incansable, que als seus 60 i pico anys encara estava comandant exèrcits, i això... que era el gran sobirà, el gran soldat encarregat de portar a Roma a la seva màxima expansió. I això, si se li ajunta amb l'Optimus Princeps, aquest gran governant, doncs tenim aquest ideal de gran soldat amb un gran governant que feia anar Trajà l'emperador que va ser.
0: Que sí, Joana, ja ens va quedar clar que Trajà va ser el millor emperador de Roma, ja ho tenim claríssim, però... jo penso que no vam explorar gaire la vessant més militar, no? La vessant més bèl·lica de Trajà, i hauríem de començar el programa per la noia d'això, no? Com era el Trajà militar?
1: Doncs Trajà, ja com vam parlar al programa anterior, va tenir una joventut molt marcada pel món militar i pel seu pare, que era també un soldat amb cert renom al món romà, i de fet Trajà és conegut sobretot per la seva política exterior. L'episodi que més va marcar el seu regnat van ser les guerres d'Àcies, que són dos conflictes bèl·lics que es donen entre el 101 i el 106 després de Crist, i que van provocar l'annexió de la província de Romania, que es va conèixer com la Dàcia, i va extendre les fronteres de l'Imperi Romà per de com assegurar les fronteres del Limes, del Danubi, el Rin, la Moesia i la Panònia. I també, després de la Dàcia, bueno, paral·lelament amb la Dàcia, es va decidir que Trajà, o sigui, Trajà volia annexionar Aràbia, que la van annexionar el 106 després de Crist, i això va servir per bloquejar les incursions dels nòmades d'Aràbia, però també doncs, per començar a posar el control i a fixar-se a la zona de l'Imperi Part, que era la gran rival de l'Imperi Romà en aquell moment, i per tant doncs, tenir ja les bases per un control territorial. Així, entre el 113 i el 114 va començar una guerra oberta contra els parts que va acabar portant la creació de dues noves províncies, d'Armènia i Mesopotàmia, arribant així a expansionar l'Imperi Romà a la seva màxima expansió total i inimaginable, i llavors ja va anar en retrocés tot a partir d'aquí.
0: De fet, per això el títol del programa, no? L'última gran conquesta de l'Imperi Romà. I quan els que som friquis posem a Google màxima extensió de l'Imperi Romà, en surt un mapa d'aquesta època, no? Del 117, precisament, que és quan Trajà ha incorporat aquestes dues noves... 117?
1: Sí.
0: Sí, no? Quan ha incorporat aquestes dues noves províncies. Molt breument, Joan, així per anar introduint, no? Perquè parlarem d'això, parlarem de les guerres partes. Què són, exactament?
1: Bàsicament, les guerres partes de Trajà són això, aquest conflicte, aquesta gran campanya oriental de l'emperador, que succeeix entre el 113-114 fins al 117, que és quan Trajà mor, que Roma va intentar conquerir l'Imperi Part i controlar Armènia i Mesopotàmia.
0: Has utilitzat el verb intentar, eh? Intentar conquerir. Ah, veurem a veure què passa. Com ens podem acostar a aquesta campanya, històricament parlant?
1: Val, com a molts esdeveniments històrics, la manera d'acostar-nos és a través de les fonts escrites. En aquest cas és Diocasi, que és bàsicament el personatge que ens escriu més sobre Trajà, qui ens parla sobre l'annexió d'Aràbia, però també d'Armènia i Mesopotàmia. I així ens diu com Corneli Palma, que era un dels generals de Trajà, es va governador de Síria, que va sotmetre l'Aràbia comarcana amb Petra i la va fer tributària dels romans. És a dir, que ja ens explica que el primer pas va ser aquesta annexió de l'Aràbia. Que, a més, si us hi fixeu, no va ser Trajà qui va annexionar, sinó va ser el seu general Corneli Palma, perquè ell estava a la Dàcia comandant els exèrcits. Tot això és molt útil si ho contrastem amb les fonts arqueològiques, perquè diu que sí, pot dir el que vulgui, que al final és una persona que relata un relat bastant positiu de Trajà. Llavors, si ens hauríem de centrar també en les fonts arqueològiques per fer aquest contrast i veure realment què va ser aquesta annexió d'Aràbia i aquesta conquesta de Mesopotàmia i Armènia.
0: Molt bé. De fet, és la clau, no? És la clau de qualsevol investigació històrica. Si la documentació i l'arqueologia coincideixen, és fantàstic, no? Perquè sí, podem afirmar que allò va ser així o molt similar al que estem deduint. Suposo que una de les restes més importants que queden per allà són les monedes. O sigui, els emperadors romans els encantava encunyar monedes amb la seva cara. No sé si vols comentar alguna cosa, ja que tenim molts oients aficionats a la numismàtica.
1: Doncs sí, de fet, Trajà emet moltes monedes relacionades amb les seves conquestes militars, i de fet hi ha algunes relacionades que posa Dàcia Capta, i fins i tot Pàrtia Capta, que són en el moment que conquereix la Dàcia i conquereix la Pàrtia, que es comencen a fer aquestes monedes. I de fet és molt significativa la manera que representen les figures, doncs posem el cas que Armènia, Aràbia o la Pàrtia apareixen agenollades en representació com a dones i sota els peus de l'emperador, demostrant així aquesta relació de submissió emperador i poble conquistat. A més de les monedes, també és significatiu que després de la conquesta ho feien molt també els emperadors i els soldats, que rebien el nom com de la població del territori que conquerien, i de fet després de l'annexió i la conquesta de la Dàcia, Trajà rep el títol de Dàcicus, i després de la conquesta de la Pàrtia rep el títol de Pàrticus. Per tant, quan comencem a veure inscripcions on apareix Traianus Dàcicus Pàrticus, sabem que són a partir de la conquesta de la Pàrtia.
0: Perquè no sé si també tenia el títol de Germanicus.
1: Això
0: no me'n recordo bé, perquè si has de llegir tot el títol, vull dir, no acabes mai, no? Germanicus, Pàrticus, Dàcicus...
1: Però crec que no,
0: Vale.
1: Crec
0: no sé
1: no.
0: per què em sonava. Com que està per allà en algun moment, doncs... En fi, seria molt interessant, o sigui, hem parlat una miqueta de les evidències, etc, començar a tirar ja directes cap a la batalla.
1: I
0: jo penso que Roma ja la coneixem bastant, si no, escolteu-vos el programa de Trajà, Optimus Princeps. Parlem una miqueta dels parts. Bàsicament, els parts, hem d'entendre que són un poble d'origen irànic que acaba fundant un dels grans imperis de l'antiguitat, no? El que coneixem com l'imperi part. Llavors, aquest imperi va existir més o menys entre el 247 abans de Crist i el 224 després de Crist, per tant, uns més o menys 400 anys, i també era conegut com l'imperi arsàcida. Ja veurem per què, Llavors, en diferents moments de la història, aquest imperi, o sigui, ens l'hem d'imaginar, sobretot la seva base estava en l'actual Iran i Iraq, i també va ocupar, segons el moment d'expansió, zones de l'Afganistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Síria, Turquia, no? Bàsicament, el cor de l'Orient Mitjà. Hem de pensar que els parts són una mena d'hereus del món dels Aquemènides, que van parlar sobre els Aquemènides al programa 299. Per fer així un repàs molt ràpid, però perquè veiem que la tradició persa arriben als parts i, de fet, supera els parts. O sigui, els Aquemènides són derrotats per Alexandre el Gran al segle IV, abans de Crist, òbviament, però, clar, el món persa no els apareix, sinó que després de la mort d'Alexandre, com bé sabeu, els seus generals, els diàdocs, es reparteixen el territori, programa 402, i a les terres de Pèrsia i Mesopotàmia neix l'imperi Selèucida, d'acord? Un altre dels grans imperis hel·lenístics, que continuen governant sobre la base administrativa i cultural deixada pels perses, però amb una cultura molt hel·lenística. Llavors els parts apareixen quan l'imperi Selèucida comença a decaure. Tot i això, el que fan és mantenir una cultura molt irànica amb moltes influències gregues. Llavors hem d'entendre que era una civilització que combinava molt les tradicions perses amb un llegat molt, bueno, molt hel·lenístic. Llavors, políticament, quan parlem de l'imperi part, no parlem d'un imperi com el romà, no? Que és molt centralitzat, molt organitzat, etc., sinó que és una mena de confederació I que hi ha una dinastia reial, en aquest cas dels Arsàcides, que mantenia una mena d'hegemonia, no?, sobre petits regnes, petites senyories, etc. No? Era un sistema bastant descentralitzat, cosa que li donava molta flexibilitat, però alhora era un desavantatge per afrontar-se a pobles i imperis molt més cohesionats com els romans, per exemple. Per entendre-ho, d'acord, ens hem de situar en que l'imperi part era com el gran rival de Roma. O sigui, Roma els veia com uns iguals. Era un imperi contra un imperi. Tots els pobles del nord del Rin, del nord de la Gran Bretanya, del nord del Danubi, inclús en el cas dels dacis, del nord d'Àfrica, etc., eren bàrbars. En canvi, els parts eren un imperi. O sigui, hi havia una visió d'igualtat, eh? Llavors, finalment, al segle III, després de Crist, més o menys, l'imperi part és, entre moltes cometes, substituït per una nova potència persa, que en aquest cas són els perses sassànides, que continuaran sent rivals de Roma, més endavant de l'imperi bizantí o de l'imperi oriental, i, per tant, del nostre estimat Heracli.
1: Vale. Gràcies per
0: aquesta explicació. Ja està, jo ja no xerro més en tot el programa. Van quedar que jo aquesta part me la preparava, però jo ja no xerraré més.
1: De part sé poc, jo de romans.
0: De romans, no? Quina relació, doncs, ara que he fotut la xapa, és que vaya xapa, ara que he fotut la xapa sobre els parts, quina relació hi havia entre Roma i l'imperi part?
1: Clar, com has anat dient, Roma no ho veien com uns bàrbars que s'han de conquerir, sinó que ho veien com uns grans rivals, i de fet les relacions entre Roma, Armènia i Pàrtia són complexes i van ja molt més enllà del Principat de Trajà i es remunten des de temps abans i fins i tot de temps després. Llavors, és curiosa la posició d'Armènia en aquesta situació perquè era una zona d'influència tant romana com parta. Llavors, les dues potències, tant Roma com Pàrtia, volien influir en la selecció dels reis armenis. Bueno, tot per això, perquè era una gran potència la Pàrtia de l'imperi romà. Llavors, des de l'època d'August es va establir un pacte entre romans i parts en el que Roma tenia la potestat de seleccionar els reis armenis.
0: Ah, això serà important.
1: Però, com veurem, l'imperi part doncs, passava per allà on volia, en els moments que volia.
0: Això segons les fonts romanes.
1: Això segons les fonts romanes, perquè ja veurem que el casus belli en aquest cas és una mica, bueno, agafat per pinces. De fet, un exemple d'aquesta conflictivitat ja d'abans d'August és l'episodi de la batalla de Carrai i Marc Licinicres de l'any 53 abans de Crist en el context de la República Romana. I per anar al gra, Cras, un membre del primer triumvirat, es va decidir per iniciar la guerra contra els parts per tal de mostrar la seva valia militar, que això és una cosa que feien bastant els soldats romans. I els generals, que deien anem a fer una guerra per imposar-se. Què va passar? Que tot es va acabar per veure la batalla de Carrae, moment on les tropes romanes van patir una derrota absoluta, arribant a perdre fins i tot fins uns 20.000 homes. De fet, és arran d'aquesta història i dels egos de Cras, que sovint, i sobretot en castellà, diem la frase de és un crasso error, doncs és per culpa d'aquest home que va ser un error anar contra els pas en aquell moment.
0: Gran anècdota per explicar als propers dinars familiars, al sobretaula amb la copa de whisky. Sabeu d'on ve l'expressió crasso error? Doncs aquí. No sé si vols parlar... donar-nos algun exemple més sobre aquestes hostilitats que hi ha entre Roma i Pàrtia.
1: Doncs sí, hi ha un altre episodi també curiós, ja és en època imperial, per tant ja hi ha aquest pacte amb August, i és en l'època de Neró. I ara aquí comencem a dir noms de reis parts que són molt difícils de dir, i és un conflicte
0: apuntem.
1: Entre l'emperador Neró i el rei part Vologases I.
0: Molt bé.
1: Llavors, el rei part va prendre la decisió d'anomenar a Tiridates com a rei d'Armènia, mentre que Neró va coronar a Tigranes, que s'assemblen però són diferents.
0: Vale, gràcies per avisar.
1: Tot això va causar l'inici d'una gran campanya militar que va durar entre el 54 i el 63 després de Crist. I dins d'aquest gran conflicte, el 59 després de Crist es va iniciar una gran ofensiva que va acabar amb la captura i la destrucció de la ciutat de la capital armènia d'Artaxata i la instauració de Tigranes, com el que volia Neró, com a rei d'Armènia. Cal dir que aquesta victòria romana va fer que l'aliança armenio-parta contra Roma es fes més forta i va fer que l'any 61 després de Crist es va produir un contraatac del rei part, Vologases I, el qual va finalitzar amb una gran derrota romana. I arran de tot això, doncs, Neró es va veure obligat a firmar un tractat de pau, que és el tractat de Randeia, el 63, i que suposava la fi de les ofensives romanes, a més de l'acceptació de Tiridates com a rei d'Armènia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: poi la Legionu.
1: Roma, Victrix!
0: Legio, Secunda!
1: Roma, Victrix!
0: Traiana, Fortis!
2: Nostra wins victoria
0: sì!
2: Nostro
0: mulus patri marti!
3: Roma, Aterna!
0: Legio, Secunda!
3: Roma, Aterna!
0: Traiana, Fortis!
4: Què estem escoltant, Joana?
5: Estem escoltant un dels himnes de la Legio Secunda Traiana Fortis de la Barquino Oriens, que és un grup de recreació històrica de Barcelona, que vaig descobrir anant a la Magna Celebratio de Badalona i bueno, pues vaig descobrir que feien aquest càntic.
4: Què és això de la Magna Celebratio?
5: Pues és un, com la Tarraco Viva, però més petita escala, a Badalona, amb el museu, i com les persones que treballen al museu pues fan això tot un grup de recreació històrica, i són un cap de setmana, és bastant xulo. És cap al maig.
4: Però et recomanem als oients, que al maig, que suposo que ja s'haurà publicat aquest programa...
5: Cap a Badalona.
4: Vale, molt bé. Maig cap a Badalona, som-hi. Sí. Comencem el bloc central del programa amb aquesta, ja començant la intervenció seriosa, no?, de Roma a la zona. Ja hem vist que primer amb Cras, després amb Neró, no?, hi ha diferents conflictes, diferents contractes, però què és el que porta Trajà a entrar a la regió, no? Quin pretext utilitza?
5: Pel que sembla i pel que ens diuen les fonts, que és sobretot Dio Cassi, el principal factor que va portar a Trajà a conquerir Armènia i Mesopotàmia va ser la qüestió dinàstica, tal com passava amb Neró, tal com va passar amb

0: Què passa? Que els romans aquesta vegada no havien donat el permís.
1: Mm-hmm. Havien tirat pel dret.
0: Exacte, i Roma va percebre això com un gran incompliment de l'acord romanopart d'època d'August i d'època Neró, i Trajà va dir... Bueno, va aprofitar segurament aquesta situació, perquè segurament ell havia annexionat l'Aràbia i ja estava interessat en aquesta zona, uh-huh, i va iniciar la guerra contra els parts per això mateix.
1: Podríem dir que van els romans i els parts van partir peres?
0: Sí, exactament.
1: Uau. On és l'Alberto quan l'han seguites? És que a mi no em queda tan bé. L'Adri m'està mirant encara de... Ho has intentat?
0: No, no, ha quedat bé, ha quedat prou bé.
1: Bueno, o sigui, un casus belli per Roma, no? El típic casus belli, no? En realitat, Roma està fent una guerra defensiva.
0: Roma sempre fa això.
1: Sí, exacte. Una miqueta com cert país que ens sona actualment. Sí. Quin paper jugaran exactament Aràbia i Armènia entre Pàrtia i Roma? No? Perquè les hem anat mencionant, ja hem vist una miqueta que es cou, però quin paper jugaran?
0: Sí, ja hem vist que Armènia, al llarg dels diversos principats imperials, va ser la moneda de canvi entre Pàrtia i Roma. És a dir, que tant Roma com Pàrtia es vacilaven a través de qui coronaven com a rei d'Armènia. Pel que fa a Aràbia, bueno, és que si mirem un mapa de la zona és evident que Aràbia és la porta que t'obre cap a Armènia i cap a la Pàrtia. Uh-huh. Llavors, en el moment que Trajà decideix annexionar l'Aràbia, pues, posa les seves guarnicions, construeix les seves grans vies, com la Via Traiana, i llavors permet a Roma tenir un punt de control fronterer i de portar les legions, perquè hi ha una via solidificada i, per tant, ja començar a enviar tropes, etc, etc.
1: O sigui que la culpa és dels parts, però Roma s'estava acostant allà a poc a poc.
0: Evidentment.
1: No?
0: Trajà tenia aquest interès 100%.
1: Està claríssim, molt bé. Ara ja ens has explicat el pretext, no? Però anem a excavar una miqueta més, no? Quins són els motius reals d'aquesta guerra?
0: Clar, això és el que ens diu Diocasi. Aquest és el relat oficial, el relat de... Els reis parts han dit que aquest rei el volen posar, però no ens agrada. La veritat és que hi ha altres motius, com sempre. Llavors, de nou, Aràbia serveix com a obrir les portes d'Armènia i la Pàrtia. I llavors, com que fa aquesta mobilització de l'annexió d'Aràbia, sí, sembla lògic pensar, pues, que tenia un veritable objectiu contra els parts. I a part de com augmentar el control del limes oriental, també permetia tenir una posició estratègica cap al Mar Negre i prendre el control de les zones partes i d'Armènia. Per tant, amb l'anexió d'aquests territoris, Trajà el que aconseguia era tenir un gran control de les vies i les rutes comercials de l'extrem orient. Llavors, està clar que el que volia Trajà era enriquir-se, guanyar fama. Al final, com ja dèiem en el programa anterior, pues, Trajà necessitava també una mica com recolzar-se en aquesta capacitat militar, perquè era el primer emperador com de fora de la zona itàlica. Llavors, va servir com una excusa per iniciar una conquesta que ell ja tenia molt clar que volia fer.
1: Com sempre, no? Quan rasquem en els motius reals d'una guerra, no és una traïció i tal, sinó que hi ha unes causes econòmiques, no? Hi ha, bueno, aquesta lluita per les posicions estratègiques pel comerç, etc. Com que ens estem acostant ja a la guerra, això ja s'està coent cada cop més, estaria molt bé parlar una miqueta sobre com era l'exèrcit romà.
0: Doncs bé, hem de pensar que l'exèrcit romà d'època trajana ja era un exèrcit molt solidificat, una maquinària militar molt organitzada, feta composta per legionaris que ja eren soldats professionals, entrenats per combatre, fer llargues marxes i com desfer campaments fortificats amb una gran rapidesa. A més a més, cada legió anava acompanyada de les tropes auxiliars reclutades de les províncies. És a dir, que era com una gran xarxa ja muntada, que potser a principis de temps romans no era així, però que es va anar professionalitzant al llarg de l'existència de Roma. I llavors, clar, Trajà va mobilitzar un exèrcit, pues, preparat per a una campanya llarga, amb enginyers, màquines de setge, logística important. De fet, tot això també es veu a la columna trajana, però en el
1: ens
0: cas
1: agrada,
0: de l'Àcia,
1: la columna trajana ens agrada.
0: Llavors era un exèrcit pensat per ocupar i per quedar-se, no només per conquerir o per destruir.
1: Molt bé. La logística, no?, que és importantíssima si vas a fer una campanya llarga, etc. Ens hem d'imaginar, ara que parlem de l'exèrcit romà, que l'exèrcit romà, els legionaris, eren iguals a tot arreu?
0: No. Bueno, és com lògic pensar que si te'n vas a la Dàcia passaràs més fred, però si te'n vas a la Pàrtia pues passaràs més calor. Pues igual els soldats el mateix. Llavors, Trajà i el seu exèrcit pues van tenir una gran capacitat d'adaptació als medis i als diferents terrenys i també als enemics. És a dir, no podem pensar un mateix uniforme pels legionaris que combatien a la Dàcia, que combatien amb un tipus d'exèrcit dàcic molt diferent a l'exèrcit pàrtic. Llavors, també hem de pensar que a mesura que els romans entraven en

0: conflicte amb aquests pobladors, doncs anaven trobant les eines i els mecanismes per fer front a les seves panòplies, mm-hmm. per fer front als seus escuts, per fer front a la seva maquinària de guerra. És a dir, que primer observaven i anaven modificant el que havien de modificar dels seus soldats. A més, va ser durant època trajana que es van acabar de formalitzar noves legions i noves flotes per fer front a, clar, totes les conquestes de Trajà, com pot ser la trentena Ulpia o bé la seconda Traiana Fortis, que és la que va estar destinada a la Dàcia i després a Síria per fer front a les guerres pàrtiques, i de fet és de la que sentíem abans el crit de la Barquina Orgens, que es va fer com a, per a al·ludir, per, bueno, com fer així important la figura de Trajà.
1: És a dir, imaginem, no? En aquella cançó d'un grup de recreacions arriben els ecos de les conquestes trajanes.
0: Exacte.
1: Això és molt interessant. Llavors, de l'exèrcit part en sabem menys. Jo he promès abans que no xerraria més, però com que tenim una miqueta de temps, xerrem una miqueta, perquè l'exèrcit romà sí que el coneixem més, no? I que la imatge que tenim és molt, ja ho hem dit moltíssim, que ens arriba sobretot al cinema feixista, no? Aquestes legions tan intactes, tan iguals, totes amb la mateixa armadura tot arreu, sempre en formació, marxant al mateix ritme. Tot això és cert només a mitges, no? I sobretot aquesta època, no? Potser l'època trajana sí que és l'època de l'alt imperi, en què les legions sí que s'assemblaven una miqueta això, però només és aquesta època.
0: Exacte, al principi.
1: Llavors, canvia moltíssim. Llavors, l'exèrcit part no s'assemblava gens a l'exèrcit romà. O sigui, no era ni una força regular, ni tan estandarditzada, sinó una mena de combinació de contingents aportats per diferents regnes, no? Una idea més de que els parts no eren tant un imperi centralitzat, sinó una confederació, i cada poble, doncs, aportava les seves tropes. Mentre les legions romanes, la seva principal potència era la infanteria pesada, no? Els legionaris de tota la vida, els parts, la força dels parts era la cavalleria. I entrarien de dos tipus principals. Primer de tot, els arquers de cavall, lleugers, ràpids, capaços d'atacar i desaparèixer abans que l'enemic desapareixi, que són bàsicament els que destrossen a Cras a la batalla de Carrae, que comentàvem abans. I d'altra banda, els catafractes. O sigui, aquesta cavalleria pesada, o sigui, amb genets i cavalls coberts de ferro, que podien trencar les línies enemigues amb xocs brutals, que és una miqueta els orígens de la cavalleria medieval, no? Aquesta cavalleria va ser els cavallers medievals que carreguen, no? Que van tots amb armadures impenetrables, etc. De fet, els parts gairebé no tenien infanteria, sinó que basaven tot el seu exèrcit en bàsicament la cavalleria, confiaven sobretot en la seva mobilitat, en la capacitat de desgastar l'enemic amb fletxes, fer maniobres molt ràpides, no com l'exèrcit romà, que està pensat per combatre en terreny obert, mantenir posicions, formacions, etc. Un estil de guerra molt basat això en la velocitat, la sorpresa, etc. I només com a curiositat, no sé si als oients els hi sonarà un concepte que és el tir part. Vaig descobrir buscant coses sobre l'exèrcit part, no? Que es veu que és una tècnica molt famosa, que ens sonarà, per exemple, de pel·lícules en què apareixen mongols, huns, etc., en què el genet, sí, el genet arquer, mentre cavalca el seu cavall, es gira i dispara cap enrere, que ens pot semblar una tonteria, però és molt difícil fer això. Vull dir, jo no he anat mai a cavall, però només imaginar-te una persona que anava a cavall i amb les dues mans ha d'agafar un arc compost i disparar sense aguantar-se en lloc, és brutal. I només per aprofundir una miqueta, això requeria una habilitat sobrehumana, bàsicament perquè és això, havien de manipular l'arc amb dues mans, girar-se 180 graus sobre la sella del cavall i disparar enrere mentre s'aguantaven només amb la pressió de les cames, perquè, ojo, no hi havia estreps. O sigui, tu no podies posar els peus en lloc, o sigui, t'havies d'aguantar apretant les cames. De fet, els estreps s'hi mandaran molt després. Llavors, en temps de Trajà, al segle II, aquest model d'exèrcit sí que continua resultant molt efectiu a les grans planures de Mesopotàmia. Ja ho veiem amb la derrota de Cras, per exemple. Però tot i això, aquesta mena de dependència dels nobles locals, la manca d'un comandament central i fort, clar, permetien que una estratègia molt més unitària, més cohesionada com la de l'exèrcit romà, doncs acabés guanyant al cap del temps, sí? Però per recapitular una miqueta, pensem això, estem parlant d'un exèrcit de cavalleria molt fort i flexible, molt capaç de fer mal en camp obert, però amb limitacions a l'hora de sostenir campanyes llargues o de setges de ciutats, cosa que és el que farà Trajà, sí? Llavors, ara ja tenim una miqueta els dos exèrcits situats. Com comença oficialment aquesta guerra, aquesta campanya?
0: Doncs bé, a part de l'annexió d'Aràbia al 6 després de Crist, el conflicte s'inicia al 113 després de Crist, quan Trajà parteix de Roma cap a Atenes, iniciant així la primera campanya d'aquestes guerres partes. Allà el va rebre una ambaixada del rei Partos Roes I, el qual oferia a Roma una sèrie de regals i un tractat de pau. Malgrat això, l'emperador va declinar i va optar per persistir l'ofensiva, i des d'Atenes va continuar el seu viatge fins a Síria, tot passant per l'Egeu, Anatòlia, arribant a Antioquia, on l'esperava Adrià.
1: Adrià, el
0: futur emperador, a finals de l'any 113.
1: Què passa durant la primera campanya a Armènia?
0: Clar, Trajà va haver d'esperar cap al març d'abril de l'any següent, o sigui del 114, per continuar l'ofensiva, perquè clar, l'hivern, doncs, el moviment de tropes és més complicat, i ara ja estava, o sigui, era el comandant d'un dels dos grans exèrcits de la conquesta pàrtia, amb que comptava amb uns 95.000 efectius aproximadament.
1: Déu-n'hi-do, Sí. 95.000 és un número enorme.
0: Sí, sí. I llavors Trajà es va dirigir fins a Satala, que és una ciutat important de la Capadòcia, fins a arribar a Elegia. Allà es va trobar amb Partamisiris, que era, si recordem, el rei armeni.
1: Ah, el que...
0: el posat pels parts.
1: Vale.
0: Qui, segons Diocasi, es va treure la diadema del cap, la va dipositar als seus peus i es va mantenir en silenci a l'espera de tornar-la a rebre. És a dir, que va esperar que Trajà li tornés la corona, com acceptant que ell fos el rei d'Armènia. Què va passar? Els romans ho van llegir com un missatge de rendició i com una victòria romana. És a dir, que l'Armènia ja estava sota la dominació de Trajà.
1: Tan romanitzat de cop, no?
0: Sí, com l'has liat. Llavors, això, Trajà va considerar que Armènia ja era seva des d'aquell moment i era una nova província, i de fet, a partir d'aquí es començaran a emetre monedes de l'Armènia, pues, anexionada. I Partamisiris finalment va ser assassinat en unes condicions poc clares al cap de pocs dies.
1: Bueno. És el que passa, no? Quan et treus la diadema.
0: Exacte.
1: És com una mica del meme aquell de You have been pesoet, no? Però amb Trajà.
0: Sí, exacte. No? No sé per què fas això, però...
1: O sigui, rotllo, no, jo deixo la diadema al terra perquè tu me la tornis a posar, perquè accepto que ets tu qui me l'estàs donant, però no, si jo la deixo al terra és perquè els romans l'agafen i se la queden.
0: Clar, no? Clar, no ho facis, això.
1: Espectacular.
0: Sí.
1: Ja hem vist el destí d'aquest pobre... És que ara em sap molt greu, aquesta persona, eh?
0: És que és com molt titella, aquest noi.
1: Una miqueta.
0: Sí, sí.
1: Primer dels parts, després dels romans, no? Bueno. En
0: sí,
1: fi,
0: pobre.
1: Quin serà, doncs, el destí d'Armènia després d'aquest episodi?
0: Clar, després de la intervenció de Trajà, Armènia es converteix en una província sota l'administració de Roma, i això es veu sobretot en la conversió de la capital Artaxata en un nou centre administratiu de la província. Això què comporta? Pues que les tropes podien avançar pel territori, que ja no tenien un enemic, sinó que era seu. I sí que ja es va produir un aixecament en contraposició a la presència romana, però bàsicament Trajà es va poder fer amb tot el control d'Armènia a finals de l'estiu, i a l'inici de la tardor del 114 va tardar 3 estacions a fer-se amb el control d'Armènia. Llavors, aquesta nova província es va quedar sota el comandament de Luci Catili Sever, el governador també de la Capadòcia, i tot això va permetre que Trajà entrés aquell mateix any a travessar la vall de Bitilis de Turquia per entrar a la vall del Tigris, ja a l'alta Mesopotàmia.
1: Molt bé, ja tenim Armènia sotmesa, sí?
0: Sí.
1: I ara tenim a Trajà entrant a l'alta Mesopotàmia. Què passa ara?
0: Doncs que Trajà, una mica tossut també amb les seves conquestes militars, va decidir continuar avançant cap a Mesopotàmia i va prendre la ciutat de Nisibis, que era un gran i important centre de comunicacions amb el qual es va poder reunir de nou amb Adrià i les seves tropes. És a dir, que l'exèrcit romà es va tornar a agrupar aquí.
1: És a dir, que els 90.000 aquests...
0: S'hi sumen més.
1: Vale.
0: Sí. I a part de ser un centre de comunicacions, Nisibis també era un enclavament obligat de pas d'un dels ramals de la ruta de la seda. Fet que va permetre també a les tropes trajanes fer-se amb el control de la zona del pas dels taurus orientals. És a dir, que tenia allà Trajà ja un gran poder sota els seus peus. Finalment, Trajà es va dirigir cap a Edessa, que va esdevenir un hiverna, que els hiverna eren aquests campaments per estacionar les tropes durant l'hivern.
1: Molt originals amb els noms.
0: Sí, oi?
1: No? Molt bé.
0: Bueno, segurament vingui d'aquí també, vull dir. Ah, hivern.
1: Hiverna, no?
0: Hivernar.
1: Té tota la pinta.
0: Sí.
1: Jo suposo que els nostres oients, com fan sempre, hauran tret un mapa i estaran prenent apunts dels moviments de Trajà, però per si de cas algú no ho ha fet encara, no? Anem-nos a situar, eh? Tot això està passant a la zona de Mesopotàmia, sí, actual Iraq. I un dels grans obstacles de Mesopotàmia, si tu et vols moure lliurement per allà, precisament són el que dona la riquesa a Mesopotàmia, no? Que són els rius del Tigris i l'Eufrates. Com superarà aquests obstacles Trajà?
0: Clar, abans ja hem parlat de que Trajà es dedica a construir, bueno, i a fer noves legions i a construir noves flotes, i justament és això. Trajà va ordenar la creació d'una nova flota per travessar el Tigris, tot utilitzant la fusta del bosc de les afores de Nisibis, que havia quedat sota la potestat romana. Tot això també va portar un seguit de victòries militars romanes, com la conquesta de Singara i altres ciutats veïnes com Hatra o Libana, tot fins a arribar a Dura-Europos, que de tot això tenim evidències arqueològiques, tal com veurem més endavant. Llavors, el desig de l'emperador era arribat a Sifó, però a causa de l'arribada de l'hivern, Trajà es va veure l'obligació d'estacionar-se a Antioquia. Llavors, l'any 116, després de Crist, es va iniciar la campanya final de la guerra, moment en què l'emperador es dirigeix finalment cap a Tesifó. Llavors, l'emperador va decidir avançar en dues columnes de manera simultània, una recorrent l'Eufrates i l'altra seguint la ruta d'Alexandre.
1: Ah, ruta d'Alexandre, eh?
0: També quedem-nos amb aquest concepte, quedem-nos que a Trajà també li agradava.
1: Molt bé.
0: I Trajà va anar ocupant ciutats com Adia, Béneu, Gaumela, Babilònia, fins a arribar a Tesifón.
1: O sigui, que Trajà arriba a Tesifón, eh? Quines seran les fites que assoleix Trajà en aquesta campanya?
0: Clar, quan Trajà es fa amb Tesifó, que és la capital parta, és una victòria prou significativa, perquè, o sigui, quan cau la capital és la victòria definitiva dels romans. Llavors, ja hem vist que a mesura que avancen cap a la capital, doncs les tropes romanes es van fent amb el poder de les ciutats mesopotàmiques de la zona. Llavors, no només s'havien fet amb les zones més riques i vitals de les regions, sinó que havien aconseguit per primera vegada que un exèrcit romà entrés a les portes de la capital parta. És a dir, era com un hito, era...
1: Bueno, sí, una fita enorme, això sí, no havia passat mai.
0: Exacte. Llavors, clar, com dèiem abans, tampoc els parts, el seu punt feble eren els setges, i en el moment que Trajà entra a la capital, doncs, causa un replegament per part dels parts i dels seus líders, tot donant a Trajà la victòria final de les seves tropes. Llavors, amb la fi de la conquesta d'Armènia i Mesopotàmia, Trajà i la seva flota no van parar, sinó que es van dirigir cap al reina de Caracene, a la seva capital Caraxepsino, fins a arribar a la desembocadura del Golf Pèrsic, tot sotmetent els prínceps locals de la legió, de la regió. I bueno, tot això, ja abans parlàvem d'Alexandre, tot això
1: a veure.
0: Ha estat interpretat sobretot per als autors clàssics i no tan clàssics com un intent de Trajà per imitar i emular-se el gran Alexandre el Gran, una cosa que es diu com imitatio alexandrina,
1: que no serà l'únic que ho intentarà,
0: no, però ells diuen que ho fa. I de fet, Dio quasi de nou ens diu: en efecte, somiava amb la Índia, s'interessava per les seves coses i envejava la fortuna d'Alexandre. Tanmateix es vantava d'haver arribat més lluny que el Macedoni, encara que no va poder conservar ni tan sols les seves conquestes. O sigui, realment, o sigui, fossin quines fossin les, o sigui, les intencions de Trajà, es veu que com sí que tenia voluntat d'anar conquistant i arribar lluny, o sigui que era molt ambiciós en aquest sentit, però no va poder conservar res de tot això.
1: Molt bé, parlaríem dels costos d'aquesta campanya, però com que anem una miqueta ajustats de temps, en tot cas ho deixem pel final si tenim temps, d'acord? La pregunta, però, sí que és, va valdre la pena? Si aquesta campanya, després de tots aquests esforços, val la pena?
0: Clar, hem de pensar que Trajà mor el 117. Llavors, una guerra entre el 116 i el 117, bueno, és la, o sigui, última fase de la política expansionista de Trajà, perquè Trajà no li dona temps de fer res més. Llavors, entrant en aquesta última fase, Trajà, que jo també ho va fer amb la Dàcia, es va dedicar a organitzar els territoris provincials i com enfortir aquestes noves províncies d'Aràbia, Armènia i Mesopotàmia. Tot i així, es van produir múltiples aixecaments populars, com una revolta jueva massiva, egita i serenaica, que va anar precedida d'un altre aixecament a les regions del nord de Mesopotàmia i Armènia, perquè hem de pensar que aquestes regions sí que eren una nova província, però que el conflicte estava molt obert, encara que no, o sigui, portava res com un any com a molt amb la conquesta de Mesopotàmia, i per tant encara estaven com enfadats i revoltats amb els romans.
1: És que no és tan fàcil, no?, conquerir un territori.
0: Exacte. Llavors, en aquest moment es va produir un últim intent de reconquesta amb l'enviament del comandant Luci Quiet per refer-se amb el control de les ciutats de Nisibis i Edessa, però tot
1: però
0: i així...
1: Però es va quedar quiet.
0: Exacte, es va quedar quiet i Trajà no va poder contenir la revolta.
1: Perdó.
0: Perquè estava bastant xugo de salut.
1: De fet, com ja ens vas avançar a l'últim programa, ell mor al 117 i ens ho has anat dient. De fet, a l'últim programa vas escriure bastant explícitament, no? Quins van ser els seus problemes de salut.
0: És que em va sorprendre bastant quan els vaig averiguar.
1: Però què passa, no? O sigui, quan anaves a dir a Alexandre, no? Quan Trajà mor al 117, què passa amb tota aquesta campanya oriental?
0: Clar, quan Trajà mor al 117, tota aquesta campanya... En Roma es troba en plena retirada de tota aquesta campanya oriental. Clar, les conquestes de Mesopotàmia, que van ser molt costoses d'aconseguir, també eren molt difícils de mantenir, perquè també hem de pensar que l'imperi pertanyia al seu recorregut i que evidentment doncs, no es deixarien sotmetre tan fàcilment per Roma. Llavors, com que les revoltes anaven esclatant una a l'altra, doncs, tampoc podien fer front a tot això. Mm-hmm. I com que havien de, doncs, si havien de deixar algú enrere, doncs el més nou. Llavors, el seu successor Adrià, que fins llavors havia estat governador d'Orient, entén que mantenir aquell territori era massa costós i que un error, i que per tant la visió expansionista s'havia d'abandonar i havia de tenir una visió molt més replegada i abandonar Mesopotàmia i reconèixer el riu Eufrates, tal com passa pues, amb el Rin, uh-huh, com a frontera oriental de Roma. Llavors tot el que Trajà havia conquerit durant aquells anys es perd.
1: I una pregunta, o sigui, Adrià serà criticat per això?
0: Sí, però perquè passa que sovint o sigui, es veuen les figures de Trajà i Adrià com figures totalment oposades i duals, i llavors sovint els superfans de Trajà pues, no els hi mola molt Adrià, i els superfans d'Adrià no els hi mola molt Trajà, perquè com els veuen super diferents.
1: Tot i que els dos eren de la península Ibèrica.
0: Exacte, però jo crec que és això, que Adrià li passa una mica com a Trajà, que tal com dèiem, Trajà i Adrià són dos personatges que no neixen en el si de la península Itàlica, mm-hmm, per tant no serien com aquests romans de pura cepa que els eren tant els romans de Roma, i que també es necessitarien doncs, tot d'accions per acontentar el senat, per acontentar la població, etc. Què passa? Trajà es troba en un context on hi ha cabuda per aquestes operacions militars. Adrià es troba en un context on, com les ànsies expansionistes ja no són tan, que ja no estan tan a l'ordre del dia, i que doncs, el que necessita ara Roma és com controlar-se i frenar-se i parar les revoltes i no conquerir. Per tant, jo crec que és com les dues cares d'una mateixa moneda. Al final, aquestes dues persones volien com contentar el senat i fer-se un lloc al poder, perquè al final eren com casos excepcionals com a emperadors de Roma.
1: Molt bé, i molt breument, ara que ens has narrat tota aquesta campanya i el retrocés romà també de la zona, si haguessin de fer un balanç, Joana, què diríem? Victòria o fracàs?
0: Clar, és un balanç complex, però jo crec que per la història i l'historiografia és més vist com un fracàs que no pas com una victòria. Llavors, això, si Trajà va entrar a Sifó, la capital dels parts, va anar a Armènia i fins i tot va arribar al Golf Pèrsic, però i Roma va arribar a la seva màxima expansió, però jo crec que això s'ha vist també com un... A partir d'aquí, tot va anar cap avall, saps? I, de fet, com culpa anar a Trajà de provocar un inici de la decadència romana.
1: Hòstia, doncs sí, van enrere, eh?
0: Sí, sí, però jo he vist un TFM d'això. Bueno, com... Bueno, i que això va ser molt efímer, molt irreal, i que sí, va portar-ho al seu màxim, però va durar pràcticament un any.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Roma. Què és això?
1: És l'himne de la S Roma, l'equip de futbol de Roma.
0: Samarreta que no portes avui?
1: No, avui no la porto, avui porto una altra de Granollers, molt interessant. Però l'he volgut posar perquè a l'últim programa vam tancar amb Roma de Manel i em semblava com poètic també que va com així amb un himne tranquil de Roma i com per parlar d'ells.
0: Molt bé, aprofitem que tenim a la Joana a l'estudi, que precisament s'ha especialitzat en la conquesta de Pàrtia, però amb una vessant més arqueològica, no? I per tant hem intentat fer un programa més vivencial. Com s'investiga o es fa recerca sobre un territori en el que sabem que hi ha hagut campanyes militars?
1: Clar, ja ho parlàvem, que per entendre la totalitat d'un conflicte i una guerra pues, s'ha d'anar més enllà de les fonts escrites que ens donen un relat i anar a les evidències arqueològiques i fer aquest contrast per equilibrar el relat i que no sigui una cosa totalment esbiaixada. Llavors, perquè això, les fonts tendeixen a enaltir o a reduir diferents personatges en funció doncs, del que volen. Exacte. I per últim, i en referència a les fonts arqueològiques, és molt interessant parlar de la cronologia en la qual es situen, ja que aquesta cronologia doncs, ens permet situar les peces, que són una mica complicats, però amb exemples doncs, és molt més fàcil d'entendre. Doncs, per exemple, la gran majoria d'avances de la conquesta de la Pàrtia les trobem a la ciutat de Duraropus, una ciutat a jaciment arqueològic de Síria.
0: Molt bé. De fet, tu ja ens parlaves abans d'aquesta ciutat, no? Quines restes hi podem trobar?
1: Doncs, per exemple, hi trobem un gran arc triomfal a les portes de la ciutat, el qual sabem que es va construir a partir de la conquesta romana dels parts i que es pot entendre com un element de commemoratiu d'aquesta victòria. Aquest arc, per tant, es situa cronològicament entre el 116 i el 117.
0: Sí, perquè no pot ser més tard.
1: Exacte, i sap que es va destruir el 121 després de Crist. Per tant, ja sabem que aquí romans no hi havia masses per allà i que no, pues que no van refer l'arc i que el van destruir. Llavors, també, si agafem els períodes de governança dels diferents emperadors, veiem que l'arc, o sigui, aquest arc coincideix amb l'existència i la vida de Trajà, però que es destrueix a Adrià, com molt corresponent amb aquest relat de que Adrià abandona aquestes províncies. També s'ha localitzat una inscripció en grec datada també d'aquests anys de la conquesta de la Pàrtia, que ens parla sobre el saqueig i la destrucció de les portes d'un temple per part dels romans. Per tant, ens parla de que els romans van estar allà i van destruir un temple. I també ens parla d'una inscripció datada del període també de Trajà, en què se'ns explica la violència exercida per Roma en un temple de la ciutat. Per tant, també, de nou, tornem a parlar d'aquesta presència romana i destrucció de la ciutat en temps romans.
0: També uns possibles banys, no? Però amb una miqueta de debat sobre si van ser de l'època, no, etc.
1: Exacte.
0: Però a veure, quan Roma et conquereix, et romanitza.
1: Clar, totes aquestes evidències arqueològiques, així com les fonts escrites, ens permeten veure una part fonamental de les conquestes romanes, que va ser la romanització, perquè és molt important conquerir, però la part interessant és romanitzar. Llavors, la romanització era la manera perquè els territoris conquerits quedessin adherits al sistema i a la influència romana d'una manera poc, entre cometes, combativa.
0: Tranquilets.
1: Per tant, la gran majoria de propostes polítiques i edilícies que exteriors, que sobretot es donen moltes en temps de Trajà, anaven amb la intenció de consolidar aquesta romanització i també de contentar com a la gent que vivia en aquella zona. Llavors, la conquesta de la Pàrtia, d'Armènia, de l'Àsia, d'Aràbia, tot això ens mostra que el desenvolupament urbanístic era essencial per consolidar el poder de Roma i llavors, clar, en molts casos es donava la construcció d'arcs triomfals, de noves carreteres, de carrers monumentals, aqueductes, banys, etcètera, per consolidar la presència romana i per això, doncs, per acontentar la població, perquè si et fan un bany nou, doncs estaràs més content, la veritat.
0: Què han fet els romans per nosaltres, no?
1: Exacte.
0: Com l'escena de la vida de Brian. Però llavors, quan els romans et conquereixen, o sigui, quan conquereixen un territori, el destrueixen i el construeixen des de zero o com va això?
1: Bé, sí que destrueixen, perquè hem vist que, com a la guerra, es destrueixen moltes coses, però també són astuts i decideixen reaprofitar molts elements previs, sobretot infraestructures. Llavors, per un cantó hi ha el tema de l'economització de recursos, perquè si has de construir un edifici amb la mateixa funció, per què de destruir un? Com aprofita'l? I també per mostrar així una mena de continuïtat, certa continuïtat, doncs, amb els pobladors anteriors. Llavors, o sigui, Roma no només es presentava com una potència constructora i envellidora de la ciutat, sinó també com una mica continuadora de l'organització i la gestió del territori prèviament a la conquesta de Roma, no? Llavors, els romans es presentaven com una continuïtat natural de les comunitats i no pas com trencadors que ho destruïen tot el seu pas.
0: Mare, eren llestos aquests romans, eh?
1: Sí, sí que ho era.
0: quan parlem de romanització no podem evitar però pensar en carreteres, camins, paviments, tot això, què? Si és real, no és real en el cas de que estem parlant?
1: Clar, les vies de comunicació i les carreteres són un... són essencials per articular el territori. De fet, Roma se n'aprofita de tot això, doncs, per articular els territoris que anava conquerint. De fet, tot això també va molt lligat amb aquesta voluntat de contentar a la població, perquè la construcció de carreteres permetia un millor comerç, un millor pas de caravanes, una millor mobilització, etc, etc, i també permetia una millor mobilització de les tropes en cas que fos necessari, que és com el cas d'una Aràbia, que construeixen una via perquè les tropes es mobilitzin. És a dir, com era un doble joc que contentava els pobladors locals, però també permetien un millor control d'aquests territoris conquerits.
0: Molt bé. Tenim 3 minuts perquè ens facis una síntesi, Joana, de quin és el valor de l'arqueologia a l'hora d'estudiar els conflictes i també una miqueta quin és el valor afegir que tenen les fonts arqueològiques que no tenen els documentals.
1: Vale.
0: A veure si te'n surts. Va, ànims.
1: Bueno, tal com dèiem, les fonts escrites poden donar-nos un relat completament esbiaixat i real del que es va produir en aquell moment i potser incert. Llavors, quina és l'altra manera? O potser no ens donen informació, perquè no han decidit, o sigui, han decidit no escriure sobre aquest tema. De fet, com recordo estudiar i dir que un autor, que ara no recordo qui, crec que Plini, que digués, a la península ibèrica vivien tantes tribus, però com no les esmentés, llavors, les fonts escrites no ens ho diuen tot. S'ha d'anar a les fonts arqueològiques. I clar, les fonts arqueològiques es troben, o sigui, la gràcia de moltes fonts arqueològiques és que es troben en un context determinat, és a dir, en un espai temporal determinat, sí. Perquè els estrats i el lloc, doncs, la situen allà.
0: No menteixen,
1: allà.
0: Sí, sí.
1: Exacte. Llavors, això ens permet contextualitzar la peça i, és a dir, trobar... bueno, trobar-la en el seu lloc i poder interpretar-la molt millor que les fonts escrites, que es troben totalment com molt més enllà en el temps i no s'escriuen en el moment que passen els fets. Bàsicament és tot això. Llavors, les fonts arqueològiques també ens permeten, doncs, incidir en coses que les fonts escrites ometen, tal com deia, per exemple, com es mobilitzaven les tropes o les monedes, ens parlen de com representaven els vençuts o com, què en feien d'ells, o etcètera, etcètera, i com aquesta és la importància de l'arqueologia, que les fonts escrites potser ometrien o esbiaixarien, etcètera. Llavors, sí que és cert que les fonts arqueològiques també les pots interpretar com a tot dona la gana i dir qualsevol xorrada, però si...
0: Què és el que passa amb la prehistòria, els tartessos i tot.
1: Exacte,
0: això, no?
1: Exacte, amb això. Sí, clar, quan no hi ha fonts escrites, doncs, pues, drama. Llavors, és juntar les fonts escrites amb les arqueològiques i fer un relat, o intentar fer un relat de les societats passades.
0: Molt bé, doncs Joana, moltíssimes gràcies. Te n'has sortit, t'has sobrat inclús mig minut i tot.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me de nou.
0: Ja tornaràs algun altre dia per parlar-nos de temes tan interessants com aquest. Moltíssimes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lerecegui a les narracions. Us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.